0: continúa por todo lo alto. Mañana, Carmen Maura y Maribel Verdú. El martes, José Mota. El miércoles, Bustamante. Y el jueves, Luis Taera. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
1: Salir a caminar no debería convertirse en un riesgo, porque patinetes y bicicletas tienen prohibido circular por la acera. La acera es solo para peatones. Así de simple. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Tengo que hacer un anuncio muy importante.
0: Antena 3 arranca la temporada arrasando. ¿Qué? En septiembre vuelve a hacer historia, siendo la televisión más vista de este país.
3: Me ha impactado muchísimo.
0: Líderes en información.
4: Gracias por seguirnos.
0: Líderes en ficción. ¿Qué?
5: Ha sido de lo más gratificante, se lo puedo asegurar.
0: Líderes en entretenimiento.
6: ¡Mi madre!
7: ¡Hemos hecho una locura!
0: Y en A3 Media seguimos siendo el grupo de televisión más visto.
8: ¡Vámonos!
0: Gracias a ti.
9: Será nuestro secreto. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
10: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes al Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
11: Una maravilla es poder viajar.
12: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
13: Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
12: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
13: Llama a Verisur al 900-272-272.
14: Verisur.
15: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
16: ¿Sabies que en Finestrat podem passar de 0 a 1.400 metres d'alçada en poc de temps? Podem fer-ho iniciant una meravellosa ruta des de la platja de la Cala i acabant-la en el cim del mític Puig Campana. Finestrat, una de les joies de la Costa Blanca, és un encantador municipi coster de la comarca alacantina de la Marina Baixa que amaga paisatges de muntanya tan únics com valiosos. El Puig Campana, coronada per una punta cònica amb dos cimes, entre elles el Portell, forma part de les cordilleres prebètiques de la província d'Alacant. Amb una altitud de 1.410 metres i separada del Mediterrani per menys de 8 quilòmetres, és el cim més elevat de la península Ibèrica per proximitat a la costa. Aquestes condicions orogràfiques, així com el seu perfil característic i visible des de molts punts de la província, la fan un enclau singular i molt significatiu per als veïns de tota la comarca. En baixar cap al seu casc antic, als peus d'un gegant de roca, Finestrat, que limita amb Benidorm, Benimantell, Orxeta, Polop, Sella i Vila Joiosa, és un conjunt d'estrets i encantadors carrers organitzats sobre els jaciments d'un antic castell musulmà. Allí els seus quasi 8.000 habitants es veuen abraçats pel verd de la muntanya i el blau del mar. La visita la podem completar per l'església de Sant Bartomeu o per l'ermita del Santíssim Crist del Remei i inclús ens podem detindre a observar els colorits taulells que adornen tot el municipi, admirant cada jardí i racó que li donen al poble un aire màgic i cinematogràfic. Les arrels de Finestrat es remunten a l'època ibèrica amb evidència d'assentaments humans des de l'antiguitat. Al segle XIII va ser conquerida per Jaume I d'Aragó i durant la seva història Finestrat ha acollit nombroses cultures a causa de la seva proximitat a la costa i a les vies de comunicació del litoral. I amb quina delicatessa en valenciana acompanyem tota aquesta experiència? Doncs ho podem fer amb un dels més clars exemples de fusió del mar i la muntanya, com la coca gira. Rep el seu nom per la tècnica de girar o doblar la massa per enrotllar el farcit i combina xoris, botifarra, caballa, ceba, bledes o espinacs. Encara que tampoc podem anar-nos-en de Finestrat sense haver tastat un bon arròs a banda davant la mar. Tant en la mar com en la muntanya i de nord a sud la comunitat valenciana està plena de racons per descobrir, entre d'altres, amb el paladar. Ens acompanyes?

El dissabte 14 de juny es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Aquesta data rendeix homenatge a tots els donants voluntaris no remunerats i consciència sobre la necessitat de fer donacions regulars per garantir la qualitat, seguretat i disponibilitat de sang i els seus productes. Els serveis de sang que permeten als pacients accedir a sang i a productes sanguinis segurs en quantitats suficients són un component clau dels sistemes de salut eficaços. Només es pot assegurar un subministrament suficient mitjançant donacions regulars voluntàries i no remunerades. No obstant això, en molts